0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
3: Let's just start playing covers.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Orella.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
7: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí.
8: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'Associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
2: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs hinxororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
12: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica

0: Line, speaking from the station.
1: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: escoltes tot el que passa per les teves orelles. Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
0: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
5: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
6: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
7: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
6: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
8: Miro la meva boca.
6: Andreu Cistella, el Pauet.
9: Ah, Quixón, què fer?
6: Contes de microbis.
10: La desfilada dels microbis.
6: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
11: Li diré a la meva mare.
12: La Moixiganga.
6: Un programa presentat per Moisès Bru.
7: La Moixiganga.
12: Ves, quina gràcia.
13: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
14: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.com.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat

0: Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
5: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
7: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quixon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
14: Hi, speaking from the stage.
13: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa,

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
6: Per al sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze. I quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable,

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva boca.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Kitchen, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Ves, quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obre la porta, man del dimoni.
5: Miro la meva boca.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
13: Doncs quin xororamà!
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
14: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
15: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
16: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
17: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
18: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze,

0: sents capaç de controlar.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: la música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
2: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
5: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
8: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
7: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira. Serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em donguin cap més premi. Em torneu més estúpid i bohemi.

0: somos, mocedades aquí o qué? ¿Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquila, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara?
3: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tenga els ulls. A la tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
5: Ja ho tens.
1: Som-hi.
0: Cerrer l'equip, va! Poquito menos ya y arriba, bien!

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punicoma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: van arribar.
1: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

Aquí no hay ya. No. Aquí. Aquí no hay ya. Aquí no hay truco.

trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me tan

trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passar, però que vull fer les coses bé.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze,

0: la música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia...

nostalgia.

0: sobrepenso. Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
11: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Comencem?
2: Sí.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

cansats de curar-nos amb temps, de respondre amb intents, de no fer les cançons que tu manes. Diré que tot em va més bé, faré veure que en sé, que els diumenges no em cal abraçar-te. I mai hem sigut els primers, ni covards ni valents.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit, amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Amb els mussols tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 12.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, 100.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
4: without you. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: les mans de tinta que no deixen rastre, ordalgos i calles, jo no dic el teu.
1: Ràdio Sant Quirze, és la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quichon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
12: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
1: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e internazionali.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Però una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
5: Ara senti una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
0: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín, cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
8: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Durant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota, un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

M'he deixat mi trinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Comencem ja? Bé, no sé, seria algun plan. La, la, la.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.
2: Ella fa d'on sol la lluna no té cap secret.

0: Ràdio Sant Quirze. La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Arones. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Arones.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
2: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
5: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
6: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
8: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
9: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
8: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
9: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.com.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Radio Sant Quirze, sempre al teu costat.
7: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia. Viatgem pel món. Els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.com.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Sentir una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tenc els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerré l'equip, va! Poquito menos ya y arriba, bien!

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
7: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
7: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

plou amb ni de fang per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent que ballen van trobant la tornada. No cal ser ni de plom ni de fang

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

0: que Dios va a chular.
1: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: ens diuen que ja ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: però.
1: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without
2: you. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
2: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Ses muntanyes, ets el dalt, una campana, ja sé el que fa l'atlet. Ses retxes d'un avió, nets a les nevolades, no vull saber res de xivers, i se fa...

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

casa. No sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que et deixes.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
8: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
8: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
3: Avui, després d'un estiu on la selecció espanyola ha guanyat el Mundial amb jugadors com Raya i Pedro Porro, on el primer partit del Camp Nou ens marca dos gols Sergio Camello, i mirant a l'horitzó d'un Barça presidit per Joan Lacoca i entrenat per Hansi Flick Tenil, som els sabers...
4: Vés a pastar, baby.
5: Ben tornats, bon dia.
3: Néstor Sart.
6: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
5: No sé si imbècils, però estem tots molt morenets i molt guapos, tio. Bona tarda.
3: Magí Berneda.
7: Molt bona nit i moltíssimes ganes de tornar aquí, que ja hi havia Monaco amb aquestes batalles d'aura, que el puto Lolo ja estava, ens estava aquí. Farmegem una mica d'aura, nois, va.
8: A mi em va encantar el de papa, vull ser farmer, aura farmer, i diu que no és el que es va carregar. Saps el que se la va carregar a Telecinco, tio? Sí. Laura Palmer, tio.
7: Laura Palmer.
3: Mare de Déu. Manuel Osero.
9: Wesley, i els RDMG què?
10: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
11: 0-5, eh? Les hem fotut als murciégalos.
8: Tinc un col·lega valencià que ja em deia, no, la Lliga no ha de ser nada, mai hi haurà un empat tranquil, 2-2, Barça, i... A dormir, tio.
3: Jo sóc Pau Aguilar.
12: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
3: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, dissecció sobre el GTA 6, notes a peu de pàgina, el Yelmo, Pixelania i videojocs de paraules.
8: No cabrà.
3: Comencem amb unes ràpides Freaks and Beers.
8: Freaks and Beers. Molt bé, nois, sapigueu que Magí i jo, el Pau em sembla que també, com a mínim hem vist l'Odissea i el Pau no, però el Magí i jo Minions and Monsters, i el Pau i jo, sí, amb el Lolo Obsession.
7: Vull molt fort Obsession, també.
8: I jo vaig veure també al final de Oak Street, que al Lolo no li va agradar i a mi pues, no em va desagradar.
3: Què era, o sigui, això d'Oak Street?
8: És un Jurassic Park de terror. És com, imagina't un barri als anys 80.
5: Jurassic Park és comèdia.
8: Jurassic Park és risa, pipi. A un barri residencial als anys 80, que hi ha un fenomen i es desperten amb dinos al pati.
11: I no. Però dir que és de terror és dir massa, eh?
8: Bueno, és llullera, llullera entre cometes.
7: S'està fent gran.
8: A mi The Obsession és una que m'ha... va fotre molt nerviós, Obsession. Molt nerviós, però molt nerviós perquè el protagonista és en plan, tio, això està sortint regulant.
7: Ja se'n parlarà amb detall, no? Jo vull aquesta... alerta, sí.
8: I.
3: Espera't uns minutets.
8: Di que el 18 de setembre s'estrena Resident Evil del Kreger.
3: Del Kreger.
8: I a sobre...
5: Jo he vist una puta merda, tio.
8: Cada cop que fa declaracions aquest, feia pujar al pati.
7: Però un moment,
5: la puntada... Jo he vist un clip de zombis llançant-se així com si fossin...
8: Tipo, saps per què no t'ha agradat? Perquè t'ha recordat la pel·li aquella del Shyamalan de les plantes tirant pol·len que et fa suïcidar.
3: The Happening. Com el Mark Wahlberg.
8: Sí,
5: what the fuck is happening, tio.
8: The Chamel, tio.
5: Serà una guerra de globus d'aigua, tio, vull dir, però amb zombis cadàvers, tio.
8: Però és que l'altre dia li van preguntar per al Mister, per al Mister, el paio aquell, el de la gabardina que t'amarga,
7: Mister X.
8: Sí. I el tio, la seva frase és: "D'on treu una gabardina tan gran?" I no hi ha, o sigui, havia un moment.
5: Aquest és el problema.
8: Sí, sí, t'has parat, aquesta és la teva reflexió, bueno.
7: No sé
3: però
7: si
3: és com a mi, digues.
7: No sé si és fake o no, però m'ha semblat veure per X, en Twitter, una portada de la pel·lícula que imita o recrea molt la portada del joc original. És cert això, ho sabeu?
8: Que ja hi ha que faci coses d'aquestes, sí.
7: No, si és, si és cert que la portada de la pel·lícula, és que crec que això per mi és un detall, seria un detallet d'aquests, crec que ajuden als que som fans de la saga, perquè això no ens decepcionem molt.
8: Perquè te l'ha fet pel cul, tio, una altra vegada sense...
3: Sí, jo en defensa del Kreger he de dir, a mi les seves pel·lícules no m'entusiasmen, però ell ja va dir que, vull dir, faria la seva versió de Resident Evil. I que ja està.
8: Bueno, bàsicament, pel que es veu en el tràiler, el tio aquest és un transportista que el que fa és transportar òrgans i que el seu últim torn a la nit li toca transportar, jo què sé, un fetge, tio, a Raccoon City. I que al mig de, i arribant a Raccoon City atropella una persona fent aquelles mandangues clàssiques de, que ho veus a venir, que és neu i trucada de telèfon i girar el cap en aquell segon on t'apareix la persona just al mig, i aquí ja va parar una casa i aleshores ja pues és desgavell Kreger de Yuyamen, però li has posat
5: el gènere per almenys el clip aquest que he vist dels zombis voladors aquests de merda, tio, hi ha molta cunyeta, tio, i el tio va fer molt fujijaja, vull dir,
8: és un risa pipi com Jurassic Park, no? També
5: sí,
8: Raptors, però bueno,
3: en fi, això, alguna cosa més?
8: No. Molta, és que la xitxa està a la dissecció.
7: Jo només dic que aquest estiu per mi ha sigut molta platja, he viciat més del que voldria, ojo, aquesta frase,
5: més del que voldria.
7: No, vull dir, no és certa.
5: El que volia ser de Yonki,
7: però que he pogut donar-li canya, i que d'això, pel·lícules, els dos cinemes, que els que deia el Pau, i sèries, zero. O sigui, no he vist cap sèrie.
8: A tu et va molar, els Minions?
7: Sí, vull dir que
8: a mi m'agrada bastant.
7: De fet, que... vaig tenir una conversa prèvia amb el meu pare, que quan estàvem parlant de mena, portem el Magí al cine, tal, i va ser el Magí, el meu fill, o sigui, sempre, hi ha algú que m'ha dit, quan parles del Magí, tu, és com que parles en tercera persona i em fa molta ràbia.
8: La Juana Dolores, Magí.
7: Dic, no, el meu fill. Total, que a la conversa aquesta...
5: Vam portar el Magí al cine, no? Vas portar tu mateix al cine.
8: És una manera molt unanística, no?
11: I l'ha agradat molt.
7: No, i aquesta conversa vam tenir a la taula on hi havia el meu pare, i el meu pare em diu: "Hosti, diuen que aquesta els Minions la deixen molt bé." I clar, vaig parar de menjar allò que escupiré bé la sopa, i dic: no em vacilis, perquè és Minions 8, no? Perquè Minions en demostres. No, però segur que hi ha un... I val a dir és que...
5: Bon. A quins canals va rebre aquesta informació el teu pare? El teu...
8: Racó 1.
7: A la ràdio.
8: Racó 1 o algun...
7: Perquè hi ha molta picadeta d'ull amb el tema del cinema clàssic i els orígens del cinema, i està bastant guai. És interessant, és xula.
8: Hi ha un homenatge, òbviament, a la millor pel·lícula de tots els temps, que és...
3: La millor pel·lícula de tots els temps!
8: Sí.
7: Suposo que és el Tiburón.
1: La millor pel·lícula de tots els temps!
8: Que és Tiburón. Hi ha un homenatge claríssim a Tiburón. Però bueno.
3: Molt bé. Doncs fins aquí, Freaks and Beers! I ara, Adventures of Lolo.
8: Ei, Shaisa. No sé per què creia que venia a dir secció i m'ho has passat, eh? I jo a tope.
3: Bé, després.
7: No serà aquesta cançó la que ens peta els royalties, no? Cada vegada.
3: Manuel culpable.
5: És igual, quan peta per 15 llocs diferents, tu,
7: ja no.
8: Vinga, avui portes Paco Foca, el que té parte la boca.
11: El Paco Foca. Hòstia, perdó, Paco Roca, que no és per tu, és anar...
8: No, si és el Paco Roca, no
11: t'ho sento. No, perdó, si ens escoltes...
7: Sabem que t'escolta.
11: Bueno, avui parlaré de l'última obra del Paco Roca,
8: El viatge, les mans,
11: el viatge, que he de dir...
8: Vaig tenir les mans, però vaig decidir pillar-me això.
11: A bé, també.
8: Providence d'Alan Moore.
7: Això és mal rotllero.
8: Perdó, un moment. El que passa és que cada cop que vaig al còmic Sabadell i dic: "Teniu aquest llibre?" em va passar amb Providence i em va passar amb el Transmetropolitan, que vaig allà, teniu? No, està fora de catàleg. Jo me cago en la puta, surto d'allà sempre entrant a Amazon i comprant-m'ho directament, perquè quan els tios aquests em diuen està fora de catàleg,
5: triple penso, de preu.
8: Sí, triple de preu, ja està.
11: No, una queixa per en aquest cas per l'FNAC de Girona, està,
5: que encara existeix a Girona,
11: estanteria plena d'aquest còmic i cap en català.
8: I és en català?
11: Jo crec que sí, a Estiverri
8: fa... Ara és una queixa rata.
5: M'agradaria molt que no, i no, que estiguéssim molt indignats.
11: No, però home, si no és, si no és per l'Aznac, no per Estiverri, vull dir, hòstia, sí. Català, aquest còmic s'ha de publicar en català. Jo del Paco Roca tinc 50-50, potser, en català i en castellà. O sigui que sí que ho fan.
8: El Paco Roca
11: que potser
8: és...
11: potser aquest no, però que normalment sí.
8: Ell és valencià.
11: És valencià, sí, sí. El viatge va, bueno, he de dir que abans de publicar-lo ja hi ha un acord per fer la pel·lícula. Vull dir, sí, es farà la pel·lícula del còmic. Vull dir que confiança, jo crec que les editorials i tal ja tenien confiança en aquesta obra, si ja va, no, de,
8: hòstia, però això vol dir heavy metal, no? Vull dir, això quan el Paco Roca els hi va passar la sinopsi, algú se li va fotre dura i brillant, eh?
11: Bueno, ja van fer la de La Casa, ja van fer la pel·lícula.
8: Quina és La
11: Casa? De Paco Roca, de l'actor aquest, és que no em recordo, soc fatal pels noms, l'actor aquest català que té la veu molt tal, que és molt prim, amb barba, molt guapo. Hòstia, no recordo.
8: Però és jove?
11: És jove, sí.
3: No sé, que no sé qui és
11: la pel·lícula.
8: Busco.
11: Sí. Parlaré del viatge. El viatge, bueno, és que no decepciona.
8: Sí, home, el David Verdaguer, tio.
11: Aquest, David Verdaguer.
7: Com era?
8: L'home APM, tio. L'home APM.
7: El del bigoti.
8: El reporter del bigoti. És el que ha fet l'Eugenio. Ha fet d'Eugenio, de fet.
11: Exacte, el que fa d'Eugenio. Pues aquest paio ha fet La Casa, protagonitzant La Casa, que és un còmic del Paco Roca.
7: Molt bé.
11: Que està molt, és molt bonica, eh? Us la recomano, la pel·lícula, està molt bé. En aquest cas, el viatge és una història molt senzilla del Paco Roca, com sempre, és molt quotidià, i va sobre un home que s'ha separat de la seva dona, té dos filles, és un escriptor i viatja molt, i
5: aquesta separació, la Davidson.
11: Sí, no, aquesta separació la
8: Ducati en... divorciato, no?
11: Divorciato. Com es diu?
5: Presbanca, no?
11: Presbanca, i aquestes
8: jueves de piernas, no?
5: Molt de Tinder.
11: I aquesta separació així calent li l'agafen en un aeroport d'Argentina, a la Patagònia, que ve de fer unes conferències o no sé què de tema de feina, i
8: la dona el deixa per watts duríssim.
11: No, ja deixen abans, ja l'han deixat abans.
8: Ah, vale.
11: I la història va una mica d'ell, que es queda ahí atrapat, no, a l'aeroport,
8: libertat,
11: i coneix una dona, i està molt bé perquè és gairebé tot el còmic és la conversa amb aquesta dona que també que té un nòvio, però que està una mica descontent amb ell, i parla una mica sobre la vida, sobre com veuen, no, les relacions de parella. Ell té una concepció, no, té una idea de lo que era la seva relació de parella amb la seva dona, i ella té una altra, i van una mica parlant sobre lo que pensa ella. Ell li diu una cosa, ella, per exemple, no, és que m'ha agradat un par de coses molt, però hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que és que ell es fixen, no, estan els dos, no, ahí pren algo, no, un cubata i tal, i estan mirant a la resta de parelles del bar, no, del bar de l'hotel, que hi ha molta gent que s'ha quedat allí sense avió, no, i estan en un hotel que s'ha posat de companyia, i estan totes les parelles com barallant-se, no, una perquè el fill no menja, l'altra perquè no sé què, i ell diu, ostres, és que jo no em barejava, no, jo amb la meva parella no discutíem, i ella li diu, és que potser aquest era el problema, no? Les parelles han de discutir, perquè si no discuteixes, no, no plantegen els problemes, no posa solucions, no, a problemes, i tu com que tu menges tot, no? I clar, i el tio es queda com parat, com, ostres, pues sí, no? Potser sí, no? I té moltes coses d'estes, no? Que ell sembla que té molt clar, per què, no? No ho entenc. I van, no? I van fent, això fa molt el Paco Roca, va fent una mica de flashbacks, no? I canvia, no, el color de les vinyetes per dir-li, no, al lector que, oi, això és un flashback, no? I tot és com de color així vermell, no? I està molt molt bé la conversa d'ella amb ell en el bar, que estan clarament tontejant, no? Que tant, no sé què. Està molt molt molt molt bé, i avui intentava buscar una forma de explicar-li a la gent com dibuixa el Paco Roca, i crec que el Paco Roca dibuixa com si fos un storyboard d'una pel·lícula. És poc efectista, vull dir, és poc estilós, no és gaire
7: detallista, poc detallista.
5: No, planos estranys i coses d'aquestes.
11: No és el típic còmic, no, de superherois, que és molt, no, que hi ha molta informació i busca una mica la que està pose i tal, no sé què. És molt senzill, però funciona molt bé, que és el que ha de fer un storyboard d'una pel·lícula, ha de funcionar molt bé, perquè això s'ha de passar després a les càmeres i als planos. I crec que és així, és la història del viatge, i en general dels còmics de Paco Roca, estan molt ben dibuixats, perquè dibuixa el que vol que l'actor.
5: Sí, planos molt pensats, no?
11: Exacte. Va, i el que diu el guió va molt de la mà de dibuixos, i està molt molt molt bé. És una història molt bonica, que totes, si has tingut parella i tens fills, pues està, és que ja, no, te sentiràs una mica més representat, però que jo crec que és per tothom, i per mi és que no sé, és que no li puc posar nota al Paco Roca, perquè un 10 és, per mi, es queda curt. És un imprescindible, és un prestatgeria, és un
5: tauleta de nit, ja ni prestatgeria,
11: has,
5: no?
11: has de posar una prestatgeria al teu lavabo,
8: només.
11: I
8: tenir-ho
11: ahí, i
5: allò que s'impregni del farum de la caca,
8: una mica d'oloreta.
5: Bueno, es diu Paco Roca.
8: Per les atenxes o flodo. I ara sí, la dissecció sobre el GTA 6.
5: No, i si diem això com sona, he buscat música GTA sin copyright. És clarament la música de GTA, vale?
8: Bueno, la música de GTA 5.
5: Sí, sí, sí. ens la trauran, poso l'altra.
8: Adéu a Spotify.
5: Molt bé, nois, jo us haig de dir que estic fent una mica el monjo, és a dir, estic fent un punt al que està fent també el company Patrick Urbano, que és no veure ni mirar res.
8: No heu vist el vídeo de 26 minuts?
7: Jo n'hi ha tots els dics que hi havia internet.
8: Qui ha dit que no? El Néstor ha dit que no?
5: El Néstor
8: ha
5: dit que
13: no. No he vist res.
7: No he vist res.
8: El Manuel tampoc?
11: Jo sí.
8: Ah, val. O sigui, el Pau i el Néstor no ho han vist. Val.
5: Bueno, endavant.
8: No, per saber-ho, bàsicament.
5: D'entrada, hi ha el 27 d'agost a Netflix es va penjar un docu-trailer...
7: 26 minuts, sí, de tràiler.
13: Si en 2 minuts ja la poden cagar, tio, amb els spoilers, tio, en 26 minuts t'han de clavar una quantitat d'espoilers.
7: Això està mesuradíssim.
8: Era gameplay, hi havia trossos de
7: trossets de gameplay, molta cinemàtica, sí. També n'hi havia, però sí. Això que diu el Néstor, t'he de dir que això està mesuradíssim, i no pateixis per res en aquest sentit. Vull dir, si Rockstar penja 26 minuts de tràiler i gameplay i de més, és perquè el joc, que es durarà, ja diuen, la història base, unes 80 hores...
13: Tio, em sembla merdós,
7: però el que? El merdós és el format amb el que es va fer. Jo estic, sí, d'acord, això també ho podem parlar-ho abans de parlar del que hem vist. O sigui, és molt estrany, mai a la història ha passat això.
8: O sigui, també t'he de dir que al cap de 3 o 4 dies a la web de PlayStation oficial estava disponible,
7: no, i a les 6 hores, a les 6 hores estava a YouTube. A les 6 hores, i tothom això es va dir obertament, eh? I
3: era segurament... com un early access, sí. Si ho volies.
7: Sí, però clar, sí. És que juguen amb el FOMO d'avui en dia, i crec que no hi ha cap altre joc que ho pugui fer. O sigui, m'agradaria haver estat a la reunió on això ho van decidir els senyors i senyores de Rockstar juntament amb Netflix, que suposo que era un win-win fort, no? De dir, a veure, no m'agrada gens el format, trobo que o sigui, conceptualment has d'estar pagant una subscripció. Algú que no tingui Netflix i vulgui i segueixi molt fort Grand Theft Auto 6 s'hauria de fer subscriure a Netflix per poder veure un avanç, no un tràiler. Això és duríssim conceptualment, si no et pots esperar 6 hores. Després de 6 hores i ja està, i ho mires tranquil·lament a YouTube i ja està. Més enllà d'això, que suposo que tots coincidim que és una gran puta merda, els que hem vist, opinions. Pau Lolo.
3: Bueno, jo crec que està en la línia del que s'havia d'esperar d'un CD6, o sigui, realment molt bones sensacions del que pot ser aquest joc. Però ja dic, res especialment allò que diguis, uah, se m'ha caigut el quines expectatives que hi ha. No, és, o sigui, és un joc que pinta brutal, com per altra banda ha de ser un GTA 6. O sigui, no pot ser un joc que no sigui brutal, perquè seria baixar el llistó. Segons el meu punt de vista,
7: Lolo, vols dir alguna cosa?
11: Jo crec que tinc opinions molt impopulars.
7: Endavant.
11: Jo primer dic que no sóc un gran jugador, no sóc un fan de la saga Adam, però no això que vagi endavant. A mi em sembla, posaré un exemple, però que per favor, agafeu-lo amb pinces, eh?
7: No ho farem, ja saps que aquí a Fix en Bits
13: anirem a coi,
7: anirem directament a fer de mal.
3: Però si versarem i manipularem per fer
13: de mal. Les teves
3: declats seran el titular
7: del programa.
11: No pot ser.
3: Tallarem i retallarem.
13: GTA, hijo de puta. Mierda, GTA. Hay que tenerlo en el lavabo, GTA.
11: A mi em sembla... Sabeu el típic joc que l'agafa un fan i fa la versió d'un Real Engine 5?
7: Sí.
11: Agafo
7: El Ocarina of Time?
11: El Ocarina of Time en un Real, no? A mi em dona una mica aquesta sensació, perquè per mi, ja ho parlava amb amics de feina i tal, per mi...
13: Recordem que la feina del Lolo és videojuegos, eh?
7: Sí. No oblidem.
11: Per mi hi havia gent que estava amb mi, eh? El GTA no és un bon joc de conducció, no és un bon joc de disparos.
13: Per això el Pau anava amb taxi tot arreu.
11: No és un bon joc de infiltració, de ho fa, però per mi GTA és fa moltes coses, però bé poques. Per mi, eh?
7: Entenc, no. Crec que tothom hauria d'estar d'acord amb tu amb el que estàs dient.
11: Aleshores, sí. Jo al trailer no he vist res que em digui això és molt diferent a nivell de l'essència del GTA. Vull dir, sí, agafes el cotxe, condueixes, però la mateixa sensació de cotxe, que és un cubo que es desplaça sense física, sense res.
13: Home, no és tan exagerat, eh?
11: No, tan exagerat, no, ja ho sé. Però que, vull dir, que és una mica com alumno de mucho, maestro de nada.
13: Però per mi sí que hi ha una cosa que només fa Rockstar i que la fa, que a mi sempre m'ha volat al cap, és la profunditat dels detalls que tenen els seus jocs. O sigui, és un joc, vull dir, que qualsevol petit detall el porten a l'extrem i et foten una ràdio i foten 15 ràdios que podrien ser 15 ràdios reals, que cada cop que et puges al cotxe diuen coses diferents. I ja no parlo dels últims amb el GTA 4 o amb això en 6, ja era això, i la capacitat per explicar històries i crear personatges que tenen, que fermegen aura,
11: i la sensació de món obert. Hi ha poques companyies.
13: Món obert i que no és un d'allò on sis de dir, és un món obert, però això es bogueja per tot arreu, cada cop que fots alguna cosa per aquí pel món obert, a la que intentes fer alguna coseta, es desmunta tot aquest món obert. No, és un món obert que realment pots
5: tenir la sensació aquesta real de món obert i que està ben cuidat cada
8: sí, i a part perquè els usuaris
5: i cada puta
8: els usuaris van a buscar-li el fallo a mandanga, o sigui, entrar en aeroports, pillar l'avió, volar, estampar-te, o sigui, els usuaris l'exprimeixen al màxim intentant trobar-li defectes, intentant trobar mínimes mandangues i costa molt, o sigui, n'hi ha això, però...
5: I estic d'acord amb tu que potser hi ha moltes mecàniques del propi joc, deixat conduint, amb bici, que sempre han estat, no estem parlant mai del top del Xonsis, però que toca tantíssims pals i tantíssimes modalitats de joc i tantíssimes...
8: Però això ho aplicaries al Red Dead de Redemption 2, per exemple, també?
5: Red Dead Redemption 2 és una filigrana.
8: No, Lolo, li pregunto.
5: Ah, vale.
8: Lolo.
11: Per mi el Red Dead té un problema... Per mi com a jugador, que és que cada tenia una missió bona cada 10 repetitives. Agafa això, ostres, aquesta està guapa. I me'n menjava missions una mica molt repetitives, molt...
5: És que...
11: No sé, I la sensació de món obert per mi no està més aconseguida al el GTA que
8: el Phantom Pain. I el Phantom Pain
7: és que Phantom Pain?
8: Sí, Phantom Pain.
7: No, Phantom Pain, joc d'infiltració, no crec que no pots comparar.
8: No, però és molt obert també, vull dir, també té, no té tot
7: obert, vas a una missió i tens una zona molt ampla, no podries considerar món obert, no?
8: Jo es considerava sandbox,
3: tècnicament és monobert, tot i que jo no sé si algú ho feia servir com a monobert allò.
5: A veure, és temàticament sandbox? Tancat a més, vull dir, vas allà a fer allò i et trobes l'obert
8: no,
5: allà del
8: no, però
5: joc.
8: Pots anar del punt A al punt B, però, a cavall, sí, pots caçar,
7: que són,
8: pots
7: fer... però bàsicament és un joc que és el millor joc d'infiltració, en això no hi ha dubtes, i que sí. pots resoldre qualsevol situació, o sigui, qualsevol missió de mil maneres diferents, o em quedo curt. Això és un dels temes que, si em permeteu, el tema de Grand Theft Auto i el Grand Theft Auto 6, o sigui, Rockstar Grand Theft Auto 6, una de les coses que s'han comentat veient el que s'ha vist de Netflix, i tot i que no ho heu vist, els que no ho heu vist, doncs potser aquí no sé si estic destripant res, però el comparen bastant amb el ritme, inclús a nivell de tots els fragments que havíem vist de cinemàtica que continua, o sigui, en el fragment de 26 minuts hi ha diversos talls, però hi ha moments llargs on combinen el gameplay amb una cinemàtica que comença o acaba aquell gameplay, no? Llavors, una sensació que sí que t'emporta és una mica que s'acosta potser a un ritme del Red Dead. El Red Dead sí que és més feixuc a nivell de ritme, totes les accions, quan saqueges un cadàver, no?, i li prens les pistoles o el que porti sobre. Jo he vist per xarxes molta crítica de la gent que buscava un Grand Theft Auto esbojarrat, que potser el 5 ja no ho era tant com el 4, però diguéssim, cada vegada s'estan tornant com més elaborats i més seriosos, més realistes, no? Llavors, clar, aquell punt de bogeria s'està perdent. D'altra banda, també aquí jo crec que la grandesa del Grand Theft Auto per molts, Lolo, per exemple, tu ets un jugador que potser et centres molt al que és el joc, que em dona aquest joc i vull fer les missions, vull passar la història. Estic d'acord amb tu que segurament el Grand Theft Auto 6 tampoc ens sorprèn, jo no m'imagino que ens sorprengui amb formats de missions molt rares o molt, molt novedoses, no crec. O sigui, ho actualitzaran moltes de les coses. En el mateix trailer es veia un moment que no sé si un cotxe que roba aleatòriament la Lucía, una de les protagonistes, darrere el maletero porta a un
3: influencer
7: que està fent un repte de tancar-se dins del maletero, i llavors la missió arrenques una missió des d'allà, no? Això de nou al final no deixa ser, vas de recadero al punt A al punt B, però en un Grand Theft Auto ja va d'això una miqueta, sí? Fas una miqueta a tota aquesta, el que sí que et dona un Grand Theft Auto que no et dona Rockstar, no et dona el Red Dead, és una ciutat. És que clar, en el Red Dead estàs al puto camp a la muntanya, i ja es curraven que hi havia sectes, un que s'ha fet veure que s'està fent mal o que l'està ferit, i et donen amb aquests elements secundaris, no?, que et dificulten seguir una missió principal, però jo crec que es veu enorme, o sigui, el joc es veu molt molt fort. Com deia el Pau Aguilar, tu veus el tràiler i els tràilers que s'havien vist fins ara, i sí que és cert que tenim uns referents visuals molt bèsties ja, o sigui, hi ha pocs jocs que ens sorprenguin visualment. Ara, jo veure el vídeo aquells 26 minuts, que ja són una build, no? Hi ha un joc que sembla ja pràcticament acabat, amb un nivell, amb un grau de detalls i de realisme i de matisos i de profunditat, de, com deia el Néstor, a pensant que serà un món que ja han dit que el mapa és dos o tres vegades el mapa de Grand Theft Auto, clar, això jo crec que és per mi és un dels grans del benchmark, com diuen, serà un benchmark, o sigui, un joc que serà un referent a la que surti, intentaran doncs, això, buscar aquell ordinador que pugui moure'l tant com es pugui, no? D'entrada, no està bé fer,
13: però... El que em preocupa, i crec que és una tendència general de molts jocs, vull dir, sobretot aquests de món obert, és que hi ha tantíssimes possibilitats i coses que per fer que al final és un joc que costa de jugar-lo d'una manera amena i tranquil·la, i això és cada cop tenim més els jocs del Pau, d'aquest que has de gestionar milions de coses.
8: Els diàmetres de claveguera,
3: és que això és un problema de plantejament inicial. Tu el que t'has de fer és, si tens el GTA, si te'l compres, és, tens, jo què sé, tens 3 quarts d'hora, una horeta, vas a fer una mica de GTA, potser no fas cap missió principal. Correcte. Potser t'estàs una hora jugant i potser és un joc que dura 2-3 anys sense que te l'acabis de passar del tot, i jo crec que així és com te l'has de prendre. No és un joc que dius, vaig a passar-me el joc.
13: A mi em passava moltes vegades, tio, que

0: que més vols, tio.
1: Al final ja també una sensació d'aquestes de què has fet, has finat mitja hora de TikTok, teu, de no sé què, saps? Sí. Vull dir, no has fet res, vull dir,
2: el Grand Theft Auto sí has fet, o sigui, tunejar el cotxe, i entenc
3: el
2: que vols
3: dir. En el món
2: del
3: Grand Theft Auto.
2: No, jo havia perdut el temps, i així, amb les roques del Metal Gear 5, sabeu com em poso?
1: Estava llapant roques per allà amb el Metal Gear.
2: O sigui,
3: heu vist la textura de la
2: roca. Jo recordo ja, amb els, no sé quin Grand Theft Auto, que ja recordo aturar-me amb un cotxe i pujar la vorera i mirar com les rodes pujaven. Sí, rieu, però això és el que deia més, la bogeria per al detall. O sigui, o pujar les escales.
3: Sí, el Lolo t'acaba de dir que no fa bé res i tu ara estàs aquí intentant
2: no,
3: donar
2: perquè Lolo, el Lolo
3: jo no he dit que no fa bé res. Grand Theft Auto no fa bé res.
1: No fa bé res.
4: No.
3: Ho intenta i no pot, tio.
2: Està en una
1: zona.
3: Saps el millor de tot, Lolo, que jo entenc el que vols dir i estic d'acord.
2: Sí, no, jo també l'entenc.
0: L'altre conegut hater dels GTA.
4: Però no, però
0: ja hi som tots.
4: Ho faci, jo no dic que tot ho faci malament. Jo dic que
2: no,
4: hi ha
3: moltes coses que és la seva majoria.
4: Hi ha altres tantes que fa molt, molt, molt bé i que són els millors. Vull dir, els millors. No hi ha cap companyia al
1: jo estic 100% d'acord perquè sí, les físiques dels avions o de l'helicòpter o del no sé què de tal, això ho compares amb qualsevol joc que sigui una mica especialitzat, un flight simulator, un Ace Combat és igual, vull dir, qualsevol d'això i és puta basura, però crec que tampoc no busca,
2: clar,
1: vull dir, per lo que tu ja vols fer i robar l'helicòpter i anar amb el caza i fotre una missió de cazes de no sé què, no sé quantos, i fer una altra i saltaran paracaigudes i fer una mica el normal, a veure si puc passar per sota el pont aquest i tal.
3: L'autèntica virtut de, i ara trencant una llança a favor d'aquesta gent, és que ho fa tot i no ho fa malament, potser no ho fa bé, però malament no ho fa, és a dir, voles un avió amb una sensació diferent a la de conduir, condueixes amb una sensació de conduir no tan arcade, que podria ser més arcade, no és tan arcade perquè al final també els cotxes es trenquen i tal, vull dir, ho fan tot més o menys bé, potser no són els millors en tot, però se'ls fan tantes coses que al final, com que tot és està bé, doncs tot està bé.
0: Parlem de coses concretes, perquè hi ha coses que ja se saben. Primer, torna el tema del canvi de pes i de musculatura dels personatges.
2: Correcte.
3: Però això és tipus Metal Gear que has d'anar menjant i tal, o...
2: Bueno, suposo que com a
0: prento com el Red Dead 2. El Red Dead 2 has de menjar i et dona uns bonus si menges.
1: O el CJ, que era monstruós.
2: El CJ, però t'engreixaves el Red Dead?
0: El Red Dead t'engreixaves, sí.
2: Ah, sí?
0: Però més enllà de que
3: t'engreixessis
0: o no t'engreixessis, hi havia uns bonus que et donaven si tu et llevaves pel matí al camp.
2: El cafetó.
0: Un bol de...
2: Sí,
1: d'enganxes,
0: tio. Sí, et donava bonus, allò.
2: Sí,
0: et feia que et durés més el detall, no es deia?
2: Sí, però això no és un canvi del cos. El de la barba i el cabell, sí, això sí, però no t'engreixaves.
0: El Red Dead 2 hi ha tema de pes, també, sí.
2: De pes, vale. No, sí. Jo, el Sant Andreas potser és el cas més evident. O sigui, el CJ era brutal. O sigui, podies tenir la panxota, tio, o
0: pues estar aquí igual. Amassat. I de fet...
3: El Néstor tenia un llados, no, tio?
2: Tenia llados.
1: Un que no podia córrer, tio, estava tan matat, tio, que corries molt poc i rebentava, tio.
3: Aquí l'autèntica missió era netejar-te l'ojete, tio, com podies arribar darrere amb els deltoides i merda. Pues,
0: els que hagueu vist el vídeo, sabreu, hi ha un sistema que és una barreja entre el Dead Eye i el temps bala del
2: Max Payne.
0: Del Max Payne.
2: Clar, és que aquí sí, sempre
0: tu dispares i pots veure punts dèbils dels, suposo que això serà útil, per exemple, si hi ha algun enemic que porta algun tipus de xaleco,
2: sí,
0: o algun tipus de...
2: O si vols desarmar algú sense matar, no? Jo crec que coses així es poden fer.
0: I
4: si està fugint, algun... pots disparar als genolls, no?
0: I una cosa que han agafat del Max Payne, per exemple, és si fas algun headshot, allò que és bastant guapo, et fan una repetició,
3: un bullet time.
0: Et fan una
3: càmera de mort
0: del...
2: És que una de les crítiques o somnis humits que tots dèiem ja amb el 5 o abans que sortís el 5, realment això que deia el Lolo, que tu us ho comprem, allò que fa moltes coses, potser no les fa totes especialment bé, però

0: que té companyia, o sigui, a la seva companyia té jocs que fan coses d'aquest estil. Per exemple, hi ha un Midnight Club que és de joc de conducció. Tens un Max Payne que a nivell de shooter en tercera persona és de lo millor que hem jugat mai.
1: Vull dir
0: que
1: és increïble.
0: Tenen jocs a la seva companyia on poden implementar tot això.
2: Rockstar ha de fer algo molt complicat, perquè tu, quan tu saps on està el llistó, tu pots calcular més o menys com saltar, però si ets tu qui posa el llistó, clar, és una altra cosa, eh? I sí, els GTA és, sí, és el que fan.
1: Sí, si jo, o sigui, jo de les coses que ara al meu cap l'altre dia em va passar un, no sé, segurament l'heu vist, aquest que està fet a mi, que es veuen els tres protes del GTA V que fan una última partida i després tanquen per donar la benvinguda al GTA VI, i que aspiren i tal. Clar, són 13 anys. Són 13 anys que els tios han creat un món online molt similar al Ready Player One, d'això, que hi havia una quantitat de jocs, una quantitat d'entreteniment, una quantitat de coses a fer, era increïble. Vull dir, és penya que sap exprimir al màxim el que fa, i això sí que... Jo, ja et dic, jo m'he passat més hores fent l'online amb tres col·legues fent missions i fent històries que no fent que no jugant el joc en si.
0: Aprofitem aquí el detall que acabes de comentar,
3: que no té multiplayer,
0: no té online de moment, eh?
1: Ja el tindrà, perquè va tenir tot el Red 2.
2: Una cosa que em sembla que s'està rumorejant però que no se sap encara és el fet de que no hi haurà, o sigui, tu no podràs triar si fer una missió amb el Jason o la Lucía, sinó que cada un tindran les seves missions. O sigui, hi ha missions òbviament que les fareu plegats, però tu duràs un dels dos.
1: Parlant de l'online, una de les merdes més heavies que s'han fet mai és lo de l'online del Last of Us. L'online
2: que es va cancel·lar, no?
1: Era guapíssim, i el van petar. Sí. Era algo que haguessin pogut exprimir-lo, perquè era molt guapo aquell online, i se'l van rebentar, tio.
0: Allà bé. Bueno, en tornarem a parlar del GTA 6. En
4: conclusió, Rockstar no fa res bé, tio.
0: És el titular.
1: Rockstar, què li parece Rockstar? Rockstar
0: no fa nada bien. D'aquí, pregunta, no sé, Pau, si anaves a dir, jo m'interessa saber la vostra, què fareu? Aquí, qui se'l pugui comprar?
2: No, jo abans d'això, el que anava a dir, perquè no sembla un fanboy que ho troba tot bé, a mi el que no m'agrada i que sembla que està agafant els vicis de l'anterior, del 5, per exemple, és quan hi ha una persecució amb cotxe, que la persecució està totalment scripted, els vehicles que surten, quan volquen, els hi disparis tu o no els hi disparis, aquest tipus de coses a mi, personalment, em molesta i no m'agrada.
0: Això
2: no m'agrada.
1: Això és en modo història. Modo història.
2: Sí, clar.
3: Però és que és el que dic.
0: Està scriptat tot això?
3: El GTA és el...
2: El GTA 5 ja ho estava.
3: És online, és online. El modo història del GTA.
0: Però és molt guapo, no?
3: Sí, no, que no sigui.
2: Però, Magí, per això em fot una pel·li, tio. És que no m'ho fotis script. No m'ho fotis script.
1: Lolo, què deies?
3: No, que el GTA V, la majoria de la gent que juga, fa stream, YouTube, tal, no sé què,
1: que el
3: GTA, no ha jugat el modo història. Que no ha jugat. Vull dir que no dic que sigui dolent, eh? Vull dir que el que fa que el GTA...
2: Dios, sí, és dolent.
3: No sé, perquè jo he jugat molt poc.
1: No és cert.
2: És una merda.
1: Jo me l'he passat. Merda.
2: Hem passat del fan. Sí.
1: Hòstia puta, Pau, tio. Controla't una mica, Pau, tio.
0: Gràcies al Pau Vila tenim un nou titular, no?
4: GTA 5 és una puta merda.
2: A la portada entre cometes, no? Puta merda.
4: 5 estrelles.
1: De fet, la caràtula del programa serà una foto teva en blanc i negre, no, tio? Amb les 5 estrelles a sota i la quota, una puta merda.
4: Absolut shit, tio.
1: No, però el modo història no està malament, tio. No. És una història bastant guai.
2: No, jo el que volia dir és que... I el mode online, no, a mi el que em fot és que es desviïn recursos del que ha de ser el single player cap a l'online. No m'agrada que sigui un joc més pensat cap a l'online que cap al mode història.
4: És el mateix del Modern Warfare i totes aquestes merdes, teu.
2: Sí, exacte. A mi m'agrada una bona campanya i cada cop hi ha menys campanya i més online.
1: Pues pel que es veu, l'altre dia em vaig quedar flipant, tio, que porten 4 o 5 Modern Warfare i que han reinventat la història, tio. Sí, el primer Modern Warfare El primer Modern Warfare acabava que apareixia el Soap en el training camp i deien allò de Soap, que classe de nombre és ese, no? Que és just com sí. començava el Modern Warfare el, sí. el primer Call of Duty 4
0: 4, sí. Modern Warfare
1: i no, no, en porten 4 i s'han reinventat la història, tio. El Price i es barallen, el Ghost segueix viu. Sí, són coses que no, bueno,
4: com que ningú juga al modo campanya, pues,
1: ell, però si han fet el que els ha donat la puta gana, tio.
2: aquí està, tio.
0: Han fet Dallas, Call of Duty Dallas.
1: Sí, però que a més és la història, que és la història del Shepard i tot això, és guapíssima, tio. Era guapíssima la història, i s'han patat, però bueno.
2: Sí, sí. Algú més, nois?
4: Next.
2: Doncs fins aquí la dissecció. I ara, notes a peu de pàgina.
1: Ei! Bueno, bàsicament, si no heu escoltat l'assemblea, faig la mateixa secció perquè vaig fer algo que mereix
4: reciclant.
1: Sí, reciclant. Mereix ser recordat. No? I com que hi ha gent que potser no ho ha escoltat, avui descobrirà algo fantàstic. Si us acabeu de despertar del coma i ja poseu la tele, trobareu que allò del Canyut, la història del Canyut, i que Espanya ha guanyat un mundial. Cosa que, si sou persones de vomerització elevada, segurament us faci entendre que és l'estiu. Això i la terrible calor que està fent, puto setembre, tio, que fa que els carrers de Barcelona semblin un escenari de Mad Max. Bé, de fet, semblen un escenari de Mad Max, tot i la calor, la quantitat de tirotejos i assassinats que hi ha habitualment. Però si heu viscut temps suficient, sabreu que cada estiu té la seva cançó. I aquí, senyors i senyors, és on arribem nosaltres. La cançó de l'estiu, quan érem joves, quasi sempre la feia George Dan, La Mosca o algun grup prefabricat de nois i noies que tenien nom de conjunt de superherois, tipus Venga Boys, OBK, Viceversa, Aqua, La Fiesta o Sonia i Selena. Solia ser una melodia lúdico-festiva amb tornada repetitiva i molt pensada per a poder ser cantada en qualsevol estat d'embriaguesa. És a dir, Más te quiero, quiero más, ho pots cantar amb 6, 8 copes o 0. No hi havia cap mena de problema. Temazo. Les xarxes d'avui, senyors, les xarxes socials... Què dius, Lolo? Perdó?
3: Temazo.
1: Les xarxes socials, senyors, i l'anunci d'Estrella Damm ha fet que la voràgine de la immediatès ho canviï tot, i actualment la cançó de l'estiu s'ha convertit en una terrible lluita fratricida entre grups catalans per obtenir el major nombre de reproduccions pel seu tema més fresquet i xiringuitero, i així acabar sonant a RAC1. I a tot això li hem de sumar la seva caterva d'artistes ibèrics i llatins amb els seus reggaetons infectes. Qui ho pateix tot plegat? Doncs, senyores i senyors, nosaltres, el ciutadà corrent. És a dir, nosaltres estem bombardejats ad nauseum per tot arreu, per tots els temes. Com deia el gran Eduard Ponset, les neurones estan frites. Perquè tu poses la ràdio i tot és xiringuitero màxim, reggaetonero to the max. Extreme Sergeant to the max, que deia aquell. Això s'ha anat agreujant amb els anys i ja fa palesa la manca de creativitat que està infectant el món audiovisual. Qualsevol tipus de cançó actual és un reciclatge. O sigui, el Néstor no para de queixar-se de que només es fan remakes i reboots, però és que està passant també a nivell de música. Sembla que l'única manera de fer cançons avui en dia sigui agafant un tema pop del passat i canviant la lletra, com per exemple Con las Babies de l'Aitana. Quiero bailar, tararara, és Saturday Night, d'aquella cançó que ballàvem tots els 90. Times Go By de la Demonyec de Madonna, que en realitat és Abba. Bueno, n'hi ha un munt. Jo què sé, Spin Me Around dels Florida, You Spin Me Round Round Baby Round Round, que és una fusellada dels Dead or Alive. Total, que no existeix ja creativitat ni als videojocs ni enlloc. Rockstar és una merda, ja ho ha dit el Pau. Però s'ha de tenir una mentalitat de tauró, amics. Quan ja s'enga l'aigua, bla bla bla, criptobros, i jo em desperto a les 6 i soy hombre de valor. Jo em llenço de cap en aquest famer que és la música moderna, i aprofito que hi ha el debat de les futures consoles, és a dir, tot el que està passant amb les consoles, de que sortiran sense disquetera i tal, i intentaré treure'n un rèdit econòmic, vale? Perquè ja que ens torturen, com a mínim que ens torturin, però ens donguin diners. Aleshores, què passa? Necessitem, actualment necessitem aquests diners perquè el PlayStation Plus, tio, ja s'ha de pagar, o si no vindrà un japonès a casa i es fotrà de dormir al teu llit, perquè ara ja res et pertany. És a dir, en el moment en què signes el PlayStation Plus, si et deixes de pagar, vindran, el teu fill serà traslladat a Japó, tio, i ja no serà teu. I el que he fet és crear, doncs, un temacle. Un temacle basant-me en una conya interna que tenim amb el grup de tres paios que van crear un TikTok una vegada i van fer història de l'audiovisual espanyol, i jo he decidit adaptar aquesta cançó, i avui us presento a vosaltres, Freaks and Beats, el tema de l'estiu, que ens farà rics.
5: Hola, jugador. Vinc acompanyada.
6: Nintendo, PlayStation, Xbox.
5: A veure com t'ho explico. Una de nosaltres té els Metal Gears en exclusivitat.
6: Big Boss!
5: Ha pujat el preu i es vol cargar el físic, però tu miques.
6: Digue-li para!
5: L'altre és una boja que va perdre pasta jugant-s'ho al Game Pass.
6: Vingats!
5: Sembla milionària, però l'únic que queda és vendre's la mare. La tercera és japonesa, porta mega class

0: cultura.
1: I bàsicament, nois, és això el que ens farà rics.
2: Sí que quan comencem a cobrar royalties, mira, paguen PlayStation a cada un de vosaltres.
3: Com a mínim, dient-se a l'Spoti per si ens ha punxat algú, com que ens paguin algú nosaltres.
1: Que si algú la punxa, tio, li retirin amb ells el programa, tio.
3: O que no ens retirin per donar denúncia nostra, tio, com a mínim.
0: S'ha fet viral, això, no? Com la Bebe Trix aquella del Quiero Chingar.
1: Jo quiero chingar. No, doncs aleshores hem de fer com el vídeo dels tres paios, tio, girats així, el paio aquell amb menys auto, el tio amb menys coordinació motora de la història, tio. Que clarament aquells tres personatges, dos semblen polis o guàrdies civils i l'altre un acabat de divorciar, tio.
0: Sí, sí, el cabo d'estatus, tio, aquell tio és poli fi. Molt bé, doncs fins aquí notes a roda de pàgina.
4: És una portàtil
0: i
4: també molt.
0: I ara el Yelmo. Sí, nois, primer Yelmo de la temporada i us volia portar una pel·lícula molt especial. I és especial perquè ha estat un dels èxits més sonats del cinema de terror d'aquests darrers anys.
1: Obsession!
0: Tant per les crítiques que ha rebut com pels calarons que ha generat.
1: 500 milions, Obsession!
0: Us recomanaré Obsession!
3: Obsession és el que teniu vosaltres, amb aquesta pel·lícula.
0: Sí, jo la tinc, de fet, amb aquesta pel·li.
3: Jo vull saber, quants cops l'has vist?
0: No l'he vist un cop, només.
3: Un cop?
0: Sí.
1: De fet, però l'he vist diverses vegades, però quan arriba al 70% torna a començar.
0: Tinc pensat tornar-me a veure-la potser la setmana que ve o la següent. Sí, que...
5: Però no està, encara no està en plataformes, no?
1: No, està a cinema. Sí.
0: Quan ha sigut això un problema, Manolo?
3: A veure-la, Pau.
5: Ja no me'n recordava.
0: Correcte.
1: Tipus web.
0: Pel·lícula nord-americana de terror sobrenatural feta l'any 2025 i estrenada el 2026. Està escrita i dirigida per Curry Barker i compta amb les interpretacions de Michael Johnston, Inde Navarrete. Jo li dic Navarrete, els yanquis diuen Navarretti.
1: No, és
0: Navarrete.
1: No, és Navarrete.
0: Jo li dic Navarrete. Cooper, Cooper Tomlinson i Megan Lawless.
1: Dic que el director és un tio que va començar fent curs de YouTube.
0: Sí.
1: Amb un altre col·lega que és el que fa d'amic toxiquete.
0: Sí, el Cooper Tomlinson.
1: El Cooper Tomlinson és d'això. I que d'aquí va fer el salt a fer un curt i aleshores va fer Obsession. O sigui, Obsession és la seva primera...
0: El curt està a YouTube i està, vull dir, gratis completament, si voleu veure, que es diu... Milk and Cereal, que es diu així la primera pel·li del Curry Barker. Va, primer petita sinopsi, com faig sempre. El nostre protagonista és el Baron Bailey, conegut com a Bear. En Bear és un noi tímid i ple d'inseguretats que aquestes inseguretats li impedeixen confessar els seus sentiments cap a la Nikki, una de les seves amigues, i que juntament amb l'Ian i la Sara formen un estret grup d'amics que tots junts treballen a la botiga de música local. Amb l'ajuda de l'Ian, el seu millor amic, en Bear finalment practica com declarar el seu amor per la Nikki.
1: I en toxiquete.
0: Però la seva inseguretat i la seva covardia li ho impediran. Frustrat, en Bear decideix utilitzar una joguina aparentment innocent que li havia comprat a la Nikki per desitjar que aquesta l'estimi, obro cometes, més que a ningú en aquest puto planeta. Tanco cometes. Sí, fins aquí la sinopsi.
1: Jo l'hagués explicat, la sinopsi l'hagués fet diferent. És un tio,
0: endavant.
3: Un tio que... És una retalia d'espoilers de l'hòstia. Totalment. Ho he explicat al final.
1: Un paio molt introvertit, enamorat de la que és la seva millor amiga, està passant un batxe i en un moment determinat que es troba en la dicotomia de declarar-se-li o no. Ell el truca per fer, perquè fan uns trivials d'aquests de bar, que molen molt, d'allò de taules de bar que juguen al trivial i tal. Ell diu que no hi vol anar i tal, i just quan estan parlant, ella li diu: hòstia, m'acaba de caure el collaret per l'aigüera, o no sé com és. Aleshores ell intenta fer el pas de declarar-se-li i va a una botiga d'esotèrica a comprar-li un collar d'aquests de pedres, i acaba trobant una història que és el que és més característic d'aquesta pel·li, que és el One Wish Willow, que no sé si ho heu vist, que és una capseta triangular que dins té una branca de sauce, que no sé d'això, que tu trenques i se't compleix un desig. I aquí és on la part del Pau.
0: Sí, sí, com més...
3: Més
0: spoilers, com he dit, més.
1: No, però si el teu tu expliques quin desig demana.
0: No. Sí.
1: Tu expliques quin desig demana.
0: Bueno, no són, són els primers 10 minuts de pel·li.
3: No és una batalla de
1: Farme, spoiler,
3: de sinopsis.
0: Farmeus spoiler.
1: D'entrada dic que ella està increïble.
0: Jo crec que ho estan tots.
3: Ha triomfat moltíssim ella.
0: Està increïble el tio, està increïble.
1: Ell és
0: els dos amics, aquest que és el col·lega del director, diu, està aquí perquè és el col·lega del director, ho fa molt bé també.
1: El toxiquet,
0: sí. Jo crec que això és el que...
1: Sí, a més perquè els quatre amics treballen a la mateixa botiga de
0: de música. De música, sí.
1: Que el pare d'ella és l'Andy Richter, que és la mà dreta del Conan O'Brien. El tio, saps que habitualment sí. els còmics americans tenen com el
3: psíquic,
1: el psíquic del Guillermo, i el Conan tenia aquest tio que aquí fa un paper com molt secundari, tio, el tens allà, el tens fent de pare de la noia,
0: sí.
1: Que és el propietari de la botiga. I ells quatre treballen a la mateixa botiga, amb la qual es veuen a diari, comparteixen molt d'això, i clar, si hi ha un canvi de dinàmica es nota un munt. I és com afecta també els quatre. Sí, està molt ben parit.
3: Digues, perquè, bueno, era una mica de...
0: Jo ara anava a exposar la meva opinió sobre la pel·lícula. Vull dir,
1: endavant.
0: Jo dic que per mi aquesta mena de pel·lícules són les que em fan recuperar la fe en el cinema. Obsession demostra com es pot tenir èxit i triomfar amb una bona història, un bon guió i actors que es creguin el que fan, i un director amb una idea clara. És igual si no tens un gran pressupost al darrere. De fet, no tenir una muntanya de calés fa que et vegis obligat a esmolar l'enginy. És d'aquelles pel·lícules on la por la genera no tant els típics jumpscares, que n'hi ha i de bons,
1: sí,
0: sinó la sensació creixent de que aquí hi ha alguna cosa que no rutlla, alguna cosa que no és natural.
1: És la història, és, o sigui, és la incomoditat el que va fent.
3: Estaríem al nivell de la primera part de la pel·lícula, que hi ha Herètic.
1: Sí, és un punt d'aquest, un punt aquest.
3: Com es diu la
1: sí. Herètic de Hugh Grant.
3: Hugh Grant, gràcies.
0: Hugh Grant,
3: gràcies.
0: Sí.
1: És el punt,
3: és aquest punt incòmode.
1: No, és que tu veus el que passa,
0: que allà no hi ha res sobrenatural, Herètic. No.
3: Ja,
0: bueno,
3: ja,
0: però
3: ja.
0: En aquell punt.
1: No ho acabes de saber fins al final, eh?
0: No, en el punt que diu el Magí, aquella primera Herètic, la primera meitat de l'Herètic, no, allà no hi ha res sobrenatural.
3: Res de res.
1: No, però aquí és el punt aquest de jugar amb la màgia no existeix, el concepte aquest no d'això, i amb la, és que per això dic que ella ho fa molt bé, perquè l'actuació d'ella i ell fan que et vagis frustrant i et vagis incomodant cada vegada més, perquè veus que ell se n'adona que algú no funciona, però com que ell té el que ha volgut, ho va allargant, saps? I és el punt aquest que es va tornant tot molt incòmode i molt incòmode i cada cop més incòmode. És
5: de
1: molt...
5: De fet, jo quan vaig anar a veure la pel·lícula, jo pensava que la dolenta era ella, i quan surts dius, no, el que és un impresentable i un
1: infi
5: és ell,
1: sí,
5: clarament, i és una víctima.
1: Sí, el millor moment, el moment més lluiero per mi de tota la peli,
3: a veure, no,
1: és una trucada
3: és el
1: de
3: moment,
1: telèfon.
3: No,
1: és una trucada de telèfon.
0: Sí,
3: clar,
0: sí,
3: bé, ja està. Jo aquesta la vull veure, i segurament molta gent que ens escolta la vol veure també.
1: I ja està.
3: El Guillermo, el Pau, tu poses nota. Li pots posar aquesta, si us plau, perquè a més, amb el tal com estàs parlant... estic corrent massa, oi? Perdona.
0: Encara queda. Dir que el Curry Barker aconsegueix agafar el concepte de monkey paw o pota de mico i interpretar-lo per denunciar la masculinitat tòxica i la violació del consentiment i la pèrdua total del lliure albir. La part més reconfortant potser sigui veure el Butxí esdevenir la víctima de la seva pròpia fantasia, sense que per això deixi de ser en cap moment, i vull recalcar-ho, el dolent de la pel·lícula. Ho dic perquè això no ho he entès. Hi ha gent que diu no, és que és la víctima. No, és el dolent de la pel·lícula.
1: Oh, i tant.
5: Totalment.
0: I de fet crec que queda bastant clar. Vull dir,
1: no,
0: si no
1: és la meitat de la peli,
0: és críptic o no,
1: sí, sí.
0: No, no,
1: vull dir. En el moment de la trucada li diuen, per solucionar-ho has de fer això. I el tio...
0: Sí. En resum, Obsession actua com a recordatori de la diferència entre estimar i ser estimat i posseir i ser posseït, i de com de perillós és quan aquests termes es confonen i estem parlant d'éssers humans i no pas d'objectes. A mi m'ha semblat brillant, com us he dit, per mi és clarament una de les millors pel·lícules de terror dels últims anys. Molta gent va posar pels núvols Barbarian, Weapons o Talk to Me, però al meu parer Obsession està un o fins i tot dos esglaons per sobre d'aquestes.
1: És...
5: Sí, jo estic...
0: per tot això Obsession és un 10, el primer de la història.
5: Tinc un disclaimer
0: i és que hauria d'haver posat més 10s en el Yelmo. O sigui, jo sóc molt d'aquests de gent que el màgic dia de la perfecció no existeix i per tant no es poden posar deus, però jo entenc que a l'hora de fer reviews has de posar deus, encara que òbviament filosòficament la perfecció no existeix, és veritat, però s'han de posar deus. I per exemple a Midsommar li vaig posar un 9. No, crec que Midsommar
1: era un 6.
0: Hauria de ser un 10 també.
3: Un 10, molt bé.
0: Hauria de ser un 10.
1: Era un 6, no,
5: Obsession és millor, és millor.
1: Obsession és molt millor i no és un 10, i et diré per què no és un 10. No és un 10 perquè Tarantino ha fet algo que, a part de ser ara un sionista,
0: a part de matar palestins,
1: a part de ser un sionista que repapieja, ha fet algo que és que ha convertit en tendència els diàlegs quotidians, no? La quotidianitat, una mica el que feien els Manels amb la música, no? El costumbrisme. El costumbrisme a nivell de diàleg, que s'ha de ser molt bo per fer-ho. I a vegades, quan intentes fer alguna cosa així, si no ets molt bo, no et surt.
0: No m'estàs comprant, Pau.
1: No t'estic comprant, t'estic donant la meva opinió. I aquesta pel·li... hi ha un punt d'intentar fer això i a vegades no se'n surt. I el col·lega, que sí que està aquí perquè és el col·lega no sé quantos, el Cooper Tomlinson, jo el trobo un punt sobreactuat. Un punt. Però ja et dic, a mi la relació d'ells dos i tot el que va passant la trobo fantàstica. O sigui, és d'això, és un 8. No és un 10, és un 8.
0: Bueno, pel Manuel entenc que...
3: El Lolo, tu cap on te'n vas més? Cap a...
5: No, jo un 10 com una casa. És que no sabria com millorar aquesta pel·lícula. Vull dir, és que
0: és per molt, mi és molt complicat.
5: El que vol fer... o sea, és que la perfecció és molt subjectiva. Vull dir, jo crec que el que vol fer el director i el que vol mostrar a la gent i el que vol comunicar, tant, que ho fa perfecte. Per mi, per mi. Jo crec que no, és que és immillorable per mi. Que dius, no, és que a mi m'agrada més una mica més d'acció. Ja, bueno, això és la d'òbvi.
1: No fos que té una altra pel·li, sí, el que parlàvem del videojoc.
5: Però el que fa, ho fa molt bé. I té molts detalls, la pel·lícula té molts detalls que quan veus una revisió o
0: sí,
5: detalls
0: sí.
5: Que... Vull dir,
1: hi ha una escena que ha sortit a les xarxes d'un diner que estan tenint ell una conversa. És que això amb altres actors potser no hagués sortit tan bé. Per això t'ho dic, que per mi part del mèrit són ells dos.
0: Jo deixa'm abans d'acabar dir que el Néstor i el Magí que se la mirin, perquè malgrat que és veritat que és terror sobrenatural, perquè no, òbviament no. Passen coses que òbviament no poden passar a la vida real, però tot, o sigui, no us penseu que és fantasmes i coses d'aquestes, vull dir, mireu-la.
1: No, és màgia, és màgia, vull dir, és algo que es compleixen els desitjos, vull dir, al final és...
3: Jo aquesta la vull veure fortíssim. Sí, aquesta.
0: Pues ja està.
3: Mil ganes.
0: Molt bé, pues fins aquí el Yelmo.
1: Jo de camí som ara un 10.
0: Puto hater, eh? Donant per una pixelània, no és?
1: Oi tant. La sí, pixelània. Si el Magí no li deixem fer la pixelània, aporta dient al xat, nois, tinc unes ganes, m'estic fent pixelània,
3: ha sigut un estiu brutal. Pena, ja.
1: Apa, ara el Lolo també s'està morint de ganes de comentar.
6: Ah, això, Lolo, sí, entra aquí, no, la Pixar també o no, Lolo?
5: Sí. Jo, sí, és que jo estic molt emocionat.
6: A veure, jo arrenco de tota la cosa que he anat provant i jugant aquest estiu. Avui volia portar-vos la review àgil i fresqueta del primer joc que em vaig passar aquest estiu, que és el 007 First Light. Gens bon, fresquet i bo. M'agrada molt com el defineixen en molts jocs que he escoltat. Crec que és molt fàcil caure-hi en aquesta descripció, que seria, és una barreja molt bona entre Hitman i Uncharted. Recordem que aquesta generació no hem tingut un Uncharted i...
0: té una pinta de Tom Holland, aquell bon
6: molt forta, sí. Està desenvolupat precisament per IO Interactive, l'empresa que s'encarrega dels Hitmans, i això, Intríngules de la desenvolupadora. Tenen diversos headquarters. Bueno, headquarters no sé on està, però on s'ha desenvolupat principalment aquest és a Barcelona. Això fa especial gràcia. Segur que el Lolo coneix a diversa gent potser implicada per aquí, no? I jo, fent l'anàlisi del joc i l'experiència, us he dit que és un joc que és fresc i que és d'aquests jocs que costa trobar el moment per aturar la partida. Sabeu què vull dir, no?
1: Veus? Joc del Néstor, tio.
6: Vas fent pam, pam, ara comença...
3: Sí, sí, a més, Blessing, sí,
6: si haguessis fet cada mes 50 euretes a un racó...
1: Comprar és ahorrar.
6: Comprar és ahorrar. Doncs el joc es divideix en tres blocs diferents, no? Tres estils o tres moments diferents que es van repetint, una mica el loop del joc, en el qual tens, per una banda, moments d'investigació, i això és molt, molt Hitman, no? Et pots anar-te, ja no disfressant, però sí que, bueno...
0: Soy el senyor de incógnito.
6: Tens aquest botó que pots llançar mentiretes en algun moment.
0: Tens un tipus de pirata, no? D'indi.
6: Ningú buscarà un pirata aquí.
1: YMCA, no? Tens tota l'auca, tio, dels Village People, tio, bueno, per triar.
6: Aquesta, la primera fase és la d'investigació, que és la d'escoltar, mirar, agafar informació. Pots fer el típic de seure en aquest banc, en aquí, escoltar aquesta conversa, i amb aquesta conversa ara ja sé que hi ha el germà de no sé qui està implicat, on és d'un fotògraf
0: que el diari vol dos forats al temps.
6: Aquest ítem no
1: si no hi ha una escena on el tio parla en alemany i sota el subtitulat en perfecto alemán, tio.
6: Per una banda, investigació. L'altra, la segona pota de tota aquesta equació seria la infiltració. Aquí sí que hi ha, un cop ja tens tota la informació o part de la informació, tu ja pots abordar, no?, com entrar en les zones o en les àrees que ja clarament no pots, ja et buscarien o ja t'atacarien, no?, o et retindrien. I després hi ha les fases on directament ja tens aquí combat i acció.
1: Lo del germà et serveix per entrar? És a dir, si saps que el germà està en aquella porta.
6: Sí, el germà... No.
1: Sí, per entendre. La informació que el germà em diu que te'n vagis cap allà i aleshores
6: sí.
1: El guardes allà
6: un,
1: i tu...
6: Sí, estan esperant o arriba tard el reporter de no sé quina revista, tal. Doncs, que no ha arribat el reporter d'aquesta revista? Ja sóc jo, saps? Te'n vas cap allà i... Sí, llego tard. Bueno, jo l'he jugat sempre a aquests jocs, intento jugar-los amb el seu original i val a dir que té un anglès british d'aquests que arissa el pèl de lo sexy que és tot això.
0: Home, la part que suposo...
6: Sí. Brutal.
1: Aquí el James Bond encara no ho té tan cregut com per rebentar-se les quartades al minut 1, no? Com fa...
6: No.
1: Soc
0: James Bond. Sí,
1: ouch! No, però que hi ha aquell punt a Casino Royale. No, som un matrimoni i tal, i només arriba a resolució. Soc James Bond, tinc un paquet per...
6: No, però té moltes picades d'ullet a les pel·lícules del Daniel i
1: ja està. Va dient que totes les tones són les millors pel·lis de James Bond que s'han fet.
6: No, però bueno, això és joc fresquet, ja us dic, els tiroteos estan ben resolts. Sí que, jo que sé, avui dia estem en un moment on els videojocs hi ha gent que busca jocs com molt profuns, amb un ventall molt gran a nivell de sobretot els combats, no? Si jugues aquest joc pels combats, no, de seguida ho trobaràs pobre. Sí que serà on brilla més potser amb el tema de com resoldre cada situació, no? Allò que dèiem, no arriba al nivell d'un Metal Gear, perquè sí que tot és més acotadet, però però sí que tens això, molts els gadgets i tot això, està guai. I el combat és això, és molt, molt fàcil, però resulta molt bé, i els cops són fan mal i o sigui, no, són contundents, està bé.
0: Com a joc d'aventures aquest o l'Indiana Jones aquell?
6: L'Indiana Jones no l'he provat encara, el tinc a casa, no. L'he de desprecintar encara.
2: Espero que diguis que és un tronyo, tio, perquè em pillarà el James Bond i no... perquè no hi ha còpies,
6: eh? No hi ha còpies d'això. Bueno, fes el damn digital, que és el futur.
5: No, no, no.
6: Ho diu Sony. Si li hagués de posar una nota, jo crec que per lo fresquet que és, me'n vaig al 8.5, directament un joc allò notable alt, i jo perquè crec que és un joc que podria recomanar absolutament a tothom. T'agradi o no t'agradi el James Bond, eh? Vull dir, al final, a veure, és molt James Bond, però que és un estil de joc que us deia, que com que passes de... vas canviant tota estona amb aquest loop de dir, investiguaré, infiltro, no sé què tal, i...
2: Sona el leitmotiv, no?, de James Bond.
6: Sí, van sonant, és molt, molt xulo. Tens cotxes guapos, vacilades...
2: Martin, no cotxes guapos, no, Aston Martin.
6: Hi ha de tot, hi ha de tot.
2: I el BMW que va per el gel, amb claus a les rodes...
6: Tí. No, és que no està. És potser el més realista que et pots tirar de cara en aquest joc. Sí.
0: No, res. Algú més?
6: No, res més.
0: Molt bé, doncs fins aquí, digues.
6: No, deia el Lolo i la seva proposta, el programa que ve o com, no sé com...
5: Si voleu, sí, que igual és una mica llarg el programa. Va. Sí.
0: Doncs fins aquí la Pixelània. I ara, videojocs de paraules.
5: Sí!
2: Aviam si no ens ho trallen, tio.
6: Reaccions de...
2: Canviar cançó impossible.
3: Impossible, tio. Això
2: de pescar 15 cançons, tio, d'un Free Royale. No, sí. Farem, aniré a Suno, tio, li diré, vull aquesta cançó a Fendadera, tio.
5: Tenim jocs de paraules.
6: Vinga, va. Aquest vídeo de paraules sempre, el primer de temporada, té... em sento amb moltíssima pressió, nois, moltíssima pressió.
3: Home, és que has passat 4 mesos de vacances, teu, aquí.
6: L'he fet fa 2 minuts, saps?
0: Estàs marcant el to de tota la temporada de jocs de paraules.
3: Va, allò que estàs dient pels teus alumnes que no facin tu.
6: Estudiant el dia abans. Vinga, va, diu, s'obre el taló i es veu a una persona que està obtenint de manera insinuant un suc que genera una sensació de basarda, és a dir, un sentiment de depressió, d'acord? Quan de cop i volta udola i en fa una tercera part. Es toca el taló. Nom del vídeo, això.
2: Suc on terç, però estic intentant suc tristers.
6: Està intentant obtenir de manera insinuant, d'acord, és molt important, un suc que genera una sensació de depressió, de basarda. Quan de cop i volta udola i en fa una tercera part. D'acord? I està en català, nom del videojoc. És el Captain Suc Basar 2 Udol Fachters. El Captain Captain Suc Basar 2 Udol Fachters.
0: Captain Suc Basar 2
6: Udol Fachters. Udol Fachters.
2: Suc Basar 2
6: Udol Fachters.
0: Duríssim.
2: Què tal, per cert?
6: Captain Suc Basar 2.
2: Què tal el Capitán Suc Basar 2?
5: Que té la samarreta.
6: Que, mira, avui vaig, vaig a la pista.
2: Què tal?
3: Va anar al Nail Team, tio, en realitat, el meu
6: Nail Team. El joc està molt ben precintat. O sigui, amb Switch tinc tantes coses. No, estic intentant deixar de jugar al Splatoon Riders.
3: Deixar de comprar, millor.
6: Sí, no, però he de dir que amb el que he comprat aquest estiu he jugat força, eh? O sigui, ara m'heu preguntat pel Captain Subasa, però...
3: I parla Indiana Jones.
6: Indiana Jones no és de l'estiu, aquest no compta. No compta, és d'abans de l'estiu. Però sí, no, ja en parlarem de tot el que porto jugat i per portar aquí. És pel programa.
0: Molt bé, doncs gràcies, Magí, pels fets de paraules. Fins aquí el programa d'avui. Gràcies pels debes.
2: Gràcies i bon dia.
0: Néstor Sart.
7: Gràcies, bona tarda.
0: Magí Berneda.
6: Gràcies i bona nit.
0: Manuel Ucero.
5: Petonés per tots.
0: I un servidor, Pau Aguilar, us recordo. Bé, no sé si tindrem els mateixos horaris a tot arreu aquesta temporada, però jo, per si de cas, us ho recordo. Ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio i a les 10 de la nit a 1359 FM, que també estem disponibles a plataformes digitals com iVoox, Podimo, iTunes i Spotify. que si a part d'escoltar-nos ens voleu veure la cara a YouTube, a vegades apareixen els nostres programes, a vegades
7: si no,
0: a vegades
7: si escapen, sí.
0: Exacte. I que si voleu interactuar amb nosaltres ho podeu fer a les xarxes socials, a Twitter, Instagram i BlueSky, @freaksbeats. Moltes gràcies.
8: No te busques una ruïna per una tonteria, ok?
6: Que mai
8: cuidadito, cuidadito conmigo, no seas tontorrón.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
10: A game of chess is like a sword fight. You must think first, right? Before you move.
11: Style is immensely strong.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze.
10: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
9: Temps de Country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
11: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.